0: falta d'amor. Només et trobaven a faltar. Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes. Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros. Només fins a l'1 d'octubre. Vine a Fronda Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena. Hi ha coses per les que sempre fa venir ganes de tornar. Torna al verd amb Fronda, centres de jardineria.
1: Date una vuelta por las redes e interactúa con nosotros. Onamar FM.

amb un clàssic de Sopa de Cabra del Gerard Quintana i dels seus, El Far del Sud, així sona, amb el remix de Jordi Stone, que és en Jordi Roca, el cuiner, que també fa de DJ. Cuida't.

0: Las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez.

0: las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: ¿Qué prefieres? ¿La década de los 80? ¿O te gusta más la década de los 90?
5: ¿Qué te gusta más?
4: ¿Los 80 o los 90?

0: La ràdio con más éxitos. Unamar FM.
1: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
2: Va, quan fa?
3: Quan fa que no entres a la teva catedral?
2: Eh?
4: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
5: Quan fa?
6: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
2: Som-hi?
6: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.

0: Sonamar FM. Los hits que más te gustan aquí suenan a todas horas.
1: Ansietat, dolor, fracàs, solitud, conflictes familiars, depressió, vicis, insomni. T'ajudem a resoldre el teu problema. Església Evangèlica. Ens trobaràs a Montcada, Premià de Mar, La Llagosta i Santa Perpètua de Mogoda. Informa't gratuïtament i sense compromís de la nostra ubicació i horaris. Església Evangèlica. Telèfon 648 28 61 52. Recorda, 648 28 61 52. Torna a gaudir de la vida.
2: Farem a Cal Quimet a dinar? 4 revolts i ja hi som. Ei, compte que venen cotxes de front, eh?
3: No passa res. Per aquí no baixa mai ningú a aquestes hores.
4: Conduir una moto és un acte de responsabilitat i anticipar-te el risc et pot salvar la vida. El seny i la prudència són els teus millors companys de viatge. Recorda, els accidents són per a tota la vida. A la moto, risc zero. Generalitat de Catalunya.
5: Por su seguridad y la de los suyos, seguridad y cerrajería SACU. Control de accesos, cajas fuertes, seguridad, persianas metálicas, puertas automáticas, motores eléctricos, servicio 24 horas. Más de 30 años ofreciendo soluciones. Seguridad y cerrajería SACU, miembro de la Asociación de Cerrajería y Seguridad de España y perito en cerrajería forense. Teléfono 609-984-334 o entre en SACU Cerrajeros Expertos. Puntocom.

0: son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Sábados a las 21 horas en Ona Mar FM.
1: Joies que ja no es posa i les té abandonades en un calaix, tregui-li profit. Aconsegueixi la màxima valoració per disposar d'efectiu immediatament. Senyor Antonio, compres joies antigues, or, plata, rellotges, herències d'any sense utilitzar-les? Senyor Antonio, anells, penjolls, coberteries, canelobres... Senyor Antonio, visita a domicili sense compromís. Telèfon 600 84 63 28. Truqui ara al 600 84 63 28.
2: Vinilo 90.
3: Hay canciones que no solo se escuchan, se viven. La verdadera esencia de una década dorada no ha desaparecido. Sube el volumen que llegan los pelotazos.
2: El auténtico ritmo de la noche con Xavi Santana. Vinilo 90 3.0. Los sábados noche de 11 a 12.

0: Ansiedad, dolor, fracaso, soledad, conflictos familiares, depresión, vicios, insomnio. Te ayudamos a resolver tu problema. Iglesia Evangélica. Nos encontrarás en Moncada, Premia de Mar, La Llagosta y Santa Perpetua de Mogoda. Infórmate gratis y sin compromiso de nuestra ubicación y horarios. Iglesia Evangélica. Teléfono 648-2861-52. Recuerda, 648-2861-52. Vuelve a disfrutar de la vida.
1: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info.
0: Estudia a l'estranger. Vine a la segona fira International Education, KB Language. Coneix totes les opcions. Programes acadèmics, boarding schools, estades lingüístiques. Parla directament amb representants d'Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. T'esperem el dia 18 d'octubre a les 11 del matí al Tecnocampus de Mataró. Les places són limitades. KB Language. Més informació al 93 798 0255 o entra a kblanguaje.com.
2: Conecta con tus artistas favoritos.
3: Hola Mar, FM.

per sortir directament de festuc i altres treballant, altres conduint i algun i alguna que està a casa o bé en qualsevol situació escoltant Jordi Casascaus, que avui comença amb una cançó electrònica mig drum and bass, una cosa molt rara. Això ho han fet Fractals amb Johnny Jainet i comença d'aquesta manera. És una cosa que fa ja de per si com un...

0: senyor Jordi Casas House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

música house i bé, en aquest cas és música electrònica. Defected Records. Defected Records. Eren Lion Jerry Gares per una cançó que es diu Stamina. Stamina? Pues no, se ha ido. Ha salido de Festucchi. Molt bé, seguim el Jordi Casas House, ara mateix amb més novetats, amb una promo que ens han passat en exclusiva per a tots i totes vosaltres. Es diuen Soul Central i això, Strings of Life, un amor és...

Perry Down, amb la veu de Caroline Byrne i Love You Better. Estimar-te millor, donant pas a H.P. Vines, Glenn Holsbrook, amb una cosa que es diu l'ànima encesa. Això es diu Soul on Fire.

Ara, que dius lo de la gorra, Gemma? Sí. Un discjòquei es nota quan li donen uns vinils i un parell o tres de plats, eh? Allò de giradiscs. Allò sí que no té cap mena d'autopitch ni ostres, eh? Allò o ho saps feinar o no ets un discjòquei. Molt bé, estàvem sentint a Lowe's, Tipa, Jewel Key, The Roller, amb el remix que ha fet Hoon dels temes que ens han passat de promo, juntament amb Sammy Dean, amb aquesta bonica cançó que es diu Play the Game. Per cert, si em voleu contactar, TikTok, Jordi Casas Caus, o bé a Instagram, a Jordi Casas G. Això arriba des de